sàpiga xiu, aran Michell, e per tu un bé fa se lieva mai. Lletoim de dune nyutute, oral xiu, sàran.